0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: ridiculous.
1: Escolta, Zicat.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrans, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

ICAT Weekend.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

fins a sort l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És el meu contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

sur l'album. Dalla 125 passem al Phantom. I se'n mira contra mi on estàs tu. E fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, per fora només els datos. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te'n càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Ballbé, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com
2: a ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: de zona on hi haurà fortes tempestes, fins i tot amb calabruix i calamarsa, i no descartaríem algun esclafit.
1: I Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escoi Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears catalanes. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític en la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició ecològica. Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 i d'Ascó 1 el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, però amb permís del club, la brasilera Caroline. L'equip masculí juga demà un altre amistós a 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscil·laven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Snow Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Molt bona nit, estimada audiència. Un cop més, amb totes i tots vosaltres, a Ja Escoltem Jazz. El programa d'aquest vespre ve ple de bona música i de moltes coses més. Esperem que el gaudiu.
1: Molt bona nit a totes i tots i gràcies per escoltar-nos. Tal i com us vàrem anunciar l'últim programa, avui ens endinsarem amb més profunditat en el jazz català.
0: I al fil d'això que ens comentes, Ricard, començarem el programa presentant la cançó que es diu Blues for Núria, d'en Tete Montoliu. Amb totes i tots vosaltres, Núria. Jazz Blues for Núria, Tete Montoliu.

0: Ens centrarem als anys 1968, quan el jazz s'introdueix de ple a Catalunya. El públic jove català començava a interessar-se per el jazz modern, el bebop, el cool jazz i el free jazz.
1: Van crear-se espais i clubs clau com el Jamboree Jazz Club a la plaça Reial, la Cova del Drac al carrer Tusset i Celeste, al barri del Born, al carrer Plateria, que obrí l'any 1973. Després va ser traslladada al carrer Almogàvers, al Poble Nou, i l'any 2000 es tanca i es reobre amb el nom de Razmataz. També sorgiren petits clubs de barri i associacions culturals. Tete Montoliu, Ricard Roda, Josep Maria Ferràs, Joan Albert Amargós, Raimon Ferrer, Ernest Costa i Toni Xuclà, entre d'altres. Tots d'ells varen establir una nova generació del jazz.
0: L'any 1968 simbolitza el reconeixement del jazz a Catalunya. El jazz esdevé un llenguatge de llibertat enmig d'una societat encara reprimida.

0: Abans de seguir avançant en el jazz d'avui català, voldríem retre un petit homenatge a la gran actriu Diane Keaton, que ens va deixar el passat 11 d'octubre. A part de les seves magnífiques interpretacions, també va fer alguna incursió en el món de la música i va ser una declarada addicta al jazz.
1: Ara, tot seguit, la sentirem amb aquesta fantàstica peça que es diu Seems Like Old Times. Amb totes i tots vosaltres, Diane Keaton. Seems Like Old Times, una autèntica delícia.

0: Thank you.
1: Retrocedim al passat. Estàvem a l'any 1968. D'aquella època destacarem en Ricard Roda, guitarrista i compositor. Va participar en diversos projectes i col·laboracions amb músics del jazz i del flamenc jazz. La seva música es caracteritza per una gran sensibilitat melòdica, harmonies refinades i un so càlid i elegant. Us proposem sentir Tema per a Ernie, de l'any 1972. Per a totes i tots vosaltres, Tema per a Ernie, de Ricard Roda.

Avancem en el nostre viatge pel temps i ens situem l'any olímpic a Barcelona, el 1992. Van ser moments en els que va canviar molt la fesomia de la ciutat i Barcelona s'exhibia davant del món. Anem a sentir la cançó Fontana Blues, d'August Terrades Trio. Amb totes i tots vosaltres, Fontana Blues, August Terrades Trio.

0: Quins records d'aquella època i quants canvis en aquella Barcelona olímpica, no, Ricard?
1: O sigui, no només va canviar la ciutat, sinó que també va canviar l'art en la seva essència. Els jazz i el blues són un motor de canvis silenciosos que va fer-se molt present a través de la formació Fontana Blues. Aquest grup va néixer a Barcelona als anys 80, consolidant-se durant l'etapa dels Jocs Olímpics, el 1992. Va ser com una de les bandes més actives i representatives del blues català. El seu nom prové directament del Club Fontana Blues, local situat a prop de Fontana, al barri de Gràcia, on els seus integrants acostumaven a tocar i fer jazz sessions.
0: El so del Fontana Blues bevia directament del Chicago Blues, Classic Muddy Waters, Howling Wolf, B.B. King, però amb un toc mediterrani i barceloní molt personal. Les seves influències principals eren el blues elèctric dels anys 50 i 60, el rhythm and blues dels anys 70 i alguns temes de soul i el swing.
1: Els membres més destacats d'aquella època els podíem anomenar com a Víctor Uris, a l'harmònica i veu, procedent de Mallorca, en Big Mama, la Montse Prat de Saba, veu, en Joan Pau Comelles i Amadeus Casas a la guitarra.

0: Quant talent tenim al nostre país i quina varietat d'estils tan diferenciats, no, Ricard?
1: I tant. La riquesa cultural d'un país es destaca per la diversitat d'estils, de cultures, de llenguatges, de com s'expressa la música, la literatura, el teatre i les arts.
0: Així ens podem dir que Catalunya ha estat sempre un país on s'ha permès que tothom es pogués manifestar conforme sentia i conforme volia, i que ha portat una manera de viure que les persones han après valors fonamentals com el respecte a la diversitat i la capacitat d'adaptar-se a noves etapes. També podem afirmar que Catalunya ha estat sempre un país en contínua innovació i evolució.
1: Mira, si comparéssim la força del jazz, que és el que avui ens té aquí reunits, que ha tingut en la societat, amb l'evolució del ser humà, trobaríem molts paral·lelismes. En tant en quant, el ser humà evoluciona a partir dels canvis, de la innovació, de la improvisació, de l'harmonia amb el seu entorn i amb ell mateix, amb respecte als altres, com ens han ensenyat els músics del jazz. Podem estendre'ns en destacar noves maneres de veure la vida, capacitat de canvi, de transformació. El jazz ens permet tota aquesta reflexió en silenci.

Doncs bé, seguim avançant amb la cronologia del jazz i ara us parlarem del Pedro Sambeat, conegut també com a Perico Sambeat, que neix a València l'any 1962. Us proposem sentir la cançó Rumba de los Bloques. Amb totes i tots vosaltres, Perico Sambeat i Rumba de los Bloques.

0: Bé, tal com hem pogut escoltar, un estil que combina tradició del jazz nord-americà amb una identitat mediterrània i sovint incorporant elements del flamenc jazz i de la música clàssica. Perico Sanbeat és saxofonista, compositor i arranjador, conegut sobretot pel seu domini del saxo alt. Es va traslladar a Nova York per aprofundir en el jazz, on va estudiar amb figures com Jerry Bergzoni o Dave Lippmann.
1: Doncs bé, seguim avançant en el temps i ens situem l'any 2016 amb el Tomàs Fosc i amb aquesta magnífica cançó. Amb totes i tots vosaltres, Do You Something Me? Tomàs Fosc.
2: And I'm man, seriously, I'm like, oh, let's not rush, and then I just completely forget about the tempo.

Tomàs Foix, nascut a Tortosa l'any 1982, és un músic graduat al Conservatori de Liceu en piano jazz i va completar els seus estudis a la University of North Texas. Ell és habitual a l'escena jazzística de Barcelona, participant en clubs com el Jamboree, entre altres.

0: Anem a sentir com ens respon a la pregunta que li vam fer.
1: Bona nit, Jordi. Com estàs? Doncs gràcies per preguntar. Mira, doncs, amb l'últim treball discogràfic, amb el Tomàs Fostri i el Swing and Ink, al final és com un, va ser com un recull de notes de veu que tenia al telèfon de fa molt de temps, de, pues, que idees que sorgeixen al cotxe, o quan estic estudiant, o en un assaig, o en un concert. Tenia com diverses notes de veu que em vaig parar i vaig dir, bueno, ja tenia ganes de fer un altre disc, i vaig dir, ostres, sé que tinc això guardat, i doncs anem a ficar-li fil a l'agulla, a materialitzar-ho, i em vaig ficar tot un estiu a treballar sobre aquestes gravacions, i van anar sortint temes propis que estan al disc, i també pues, arranjaments estàndards, no? I una mica seria això, i crec que, bueno, és com un so una mica personal i com a recull de les últimes influències que he tingut, o el que m'agrada escoltar ara, o el que m'agrada, diguéssim, tocar. És format trio, que és el que m'agrada més en format jazzístic, i bueno, són un recull d'això de composicions. Hi ha una mica de tot, hi ha algun tema més mediterrani, hi ha algun tema més street de head jazz, també m'agrada molt utilitzar amalgames en els estàndards, és a dir, desmuntar-los tots, canviar la melodia, canviar-los el to, canviar els compassos una mica, i respectant la forma. I una mica seria això, com les idees que tenia en el tintero, pues, copsades en un vinil de trio, bastant jazz tradicional, diguéssim, sense res, diguéssim, molt, molt, molt modern. És una mica com, seria com un, podríem resumir-ho com, sí, com què és Tomàs Fosc ara mateix, diguéssim. I això és tot. Gràcies per preguntar i un plaer estar amb vosaltres.
2: Que bé, Tomàs, ens encanta tot el que ens expliques i aquí doncs ens hem fet seguidors teus des del minut 1 que hem anat sentint coses teves. Ara sí, anem a fer un salt cap endavant i us presentarem una big band molt particular que fusiona música i danses tradicionals catalanes amb el jazz. Quin còctel, més bonic! Els definiríem com el jazz més festiu i vital, ple d'energia i d'esperit de carrer. En acabar, sentirem el líder de la banda, en Sergi Vergés. Amb totes i tots vosaltres, glossa del ballet de Déu, de la Rufaca Jazz Band Orchestra.

0: Tot seguit sentirem la veu d'en Sergi Vergés, líder de la banda, responent a una pregunta que li va fer el nostre company Jordi.
1: Bé, la Rufaca va néixer quan vaig pujar a viure al Pirineu ara fa 11 anys. Jo sóc arranjador de Big Band, dirigeixo la Big Band del Superior del Liceu i aquí dalt em vaig trobar que el folklore que sentia per tot arreu era perfectament adaptable al format de Big Band, que arranjar música del son vocal americà està molt bé, però mirar enrere i donar una lectura jazzística de la música dels meus padrins tenia un lligam sentimental extra que m'interessava. I bueno, vaig muntar la Rufaca amb músics de Barcelona, graduats dels superiors d'allà i professors joves d'allà, molts d'ells exalumnes, i amb l'afegit de músics de l'Escola Folk del Pirineu d'Arsèguel, que és el meu poble. I qui ens escolti sentirà això, música del Pirineu i de tot l'àmbit catalanoparlant, passada pel sedàs de la Big Band.
2: Que bonic això que ens dius, Sergi. Moltes gràcies per regalar-nos aquest savoir-faire i aquest estil tan peculiar i bonic. Bueno, doncs avançant en el temps cap al present, ens situarem l'any 2022 de la mà del Manel Fortià, en col·laboració amb el gran Marco Mezquida, amb una identitat pròpia i un jazz d'arrel. Fortià fusiona la tradició catalana, el flamenc i la improvisació contemporània. Amb tots vosaltres, Manel Fortià i Marco Mezquida amb el tema Dormir.

0: Amigues i amigues, amigues i amics del programa, doncs hem d'anar escurçant una miqueta perquè encara ens queda una miqueta de proposta per al programa d'aquest vespre del Ja Escoltem Jazz. I, bueno, doncs, Ricard.
1: Mira, hem de dir que la tendència del jazz més contemporània ens porta fins al Bill Harper. És que és un pianista, és compositor de jazz, està establert a Barcelona. L'estil del Biel combina la música de jazz amb una improvisació i una certa influència de la música folk. Si us sembla bé, us presentem la cançó Viatger, de Biel Harper. Amb tots vosaltres, Viatger, Biel Harper.

0: Amigues i amics del programa, arribem al final de la sessió d'avui, tot dient-vos que amb aquesta selecció musical hem recorregut el mapa sonor del nostre país. Des dels primers acords del Tete Montoliu fins a la frescor dels joves talents d'avui en dia, com el Biel Harper, a qui també vàrem entrevistar en la nostra temporada passada.
1: El nostre objectiu era que a través d'aquest moviment geogràfic de fer aquesta volta pel tema del jazz, hem pogut veure que hi ha un gran coneixement, un gran talent entre persones, costums, estils, i això ens obliga a que quan escoltem el jazz puguem tindre una mirada més oberta, més holística, cap a dins i cap en fora.
0: Des de Barcelona fins a Terrassa, des del swing més clàssic fins a les noves fusions, el jazz català continua bategant amb força.
1: Nosaltres tornarem ben aviat amb més música, més històries i més emocions compartides.
0: Us deixem amb aquesta música de fons de l'Ignasi Terraza, que es diu Sweet Lorraine.
1: Som en Ricard Díaz
0: i el Jordi Brito. I això és
1: Jazz Escoltem Jazz.
0: Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. El camió va atropellar l'home mentre es trobava fora del turisme. El servei d'emergències va rebre l'avís cap a 2:15. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 provoca 10 quilòmetres de retencions durant aquest matí en el tram entre Martorell i Subirats en sentit sud. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a l'ACN, es tracta d'una topada entre diversos turismes sense gravetat. També hi ha un carril tallat a hores d'ara a la B20 a Barcelona en direcció Nus-Trinitat. I aquest cap de setmana Tarragona acull un gran ventall d'actes de Sant Magí, festivitat però que se celebrarà divendres vinent, i destaquen clàssics com l'enramada, el concurs de castells i escultures de sorra i les contalles amb música i dansa. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb la Laura Casas.
2: Aquest matí la Moixiganga ja ha guarnit el carreró de Sant Magí en el marc de l'enramada i s'ha celebrat el concurs de castells de sorra a la platja de la Rabassada. Aquest vespre, a 10:15, hi ha cita amb les contalles de Sant Magí de la mà de l'Esbart Santa Tecla, la representació coreografiada de la història del copatró de Tarragona a la plaça de la Pagesia. Jordi Pous és el director de l'espectacle.
3: Ara ja sembla que es comença a consolidar, volem que s'arribi a consolidar on ens agradaria.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es troba aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. Un camió va atropellar l'home i els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís cap a 2:15 del vespre. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma, doncs, davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i instal·lat més tanques i concertines. I d'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. A més, els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat tota la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Les tempestes afectaran de valent al Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
1: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, Penedès, el Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions i un helicòpter bombarden un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1:00 PM i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I marxem ara a Tarragona, i és que dins de la programació de Sant Magí torna el Capsa Music Festival. La 27a edició es farà avui al Teatre Auditori Camp de Mar, amb accés gratuït, i les actuacions en directe començaran a les 8 del vespre. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Xeogi Botella.
2: Amb diverses propostes de música independent d'artistes locals i de la resta de Catalunya, el Festival de l'Associació de Músics de Tarragona continua mantenint la seva essència, oferint un cartell amb molta diversitat d'estils, des de la bossa nova passant pel reggae fins al rock, amb un predomini clar de les veus femenines. El reconegut saxofonista i també president de l'Associació de Músics de Tarragona, Xavier Pie, destaca la varietat.
3: Això és un dels al·licients del nostre festival, i que estem oberts a moltes, al màxim de sensibilitats que podem dins de les nostres

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vents superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants i el dispositiu també afecta Melilla. En total,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I per demà les tempestes sembla que afluixaran amb un panorama de nou més assolellat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Deixant enrere ja les tempestes que hem tingut el dia d'avui, esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí a tota Catalunya i amb algunes boirines que poden haver, sobretot, a la plana de Vic. A partir de la tarda es tornaran a formar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Seran recurrents aquests dies i també a les Terres de l'Ebre i els ports de Beseit. Unes tempestes que no seran tan fortes com aquest dissabte. Les temperatures seguiran sent elevades i a la resta del territori únicament tindrem alguns núvols alts i prims.
1: Gràcies, Sergi. Expliquem també que els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la...

0: not forgotten.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 13 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Mossos enxampen un motorista a 181 km per hora a la N141C a Moià. L'eclipsi total deixa imatges i experiències ben diferents al Vallès Oriental i al Moianès. El duet Passión Azul, format per Alejandro Pérez i Sunita Mamtani, apropa la música clàssica als municipis de l'Eix 59.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que al Moianès els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys per un delicte contra la seguretat viària després de caçar-lo circulant a 181 km per hora per la carretera N141C al terme municipal de Moià. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: El delicte es va detectar el passat dissabte 8 d'agost al punt quilomètric 24 d'aquesta via, és a dir, a la gran recta que hi ha entre els pobles de Calders i Moià, on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El conductor, per tant, circulava al doble del límit autoritzat i formava part d'un grup de 12 motoristes que anaven molt per sobre de la velocitat legal, 7 dels quals superaven els 160 km per hora i que també van ser multats. Aquest cas ha estat el més flagrant de la campanya intensiva de control de velocitat que el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, així com les policies locals, van dur a terme entre el dia 3 i 9 d'agost. Durant aquests 7 dies es van inspeccionar més de 18 vehicles a tota la xarxa viària catalana, amb un balanç final de més de 1.900 persones denunciades per córrer per les carreteres a velocitats no permeses.
0: Feia 121 anys, concretament 121 anys des d'aquell 30 d'agost de l'any 1905 que no es produïa un eclipse solar total a Catalunya. I és que el 12 d'agost, ahir, quedarà marcat a la memòria de molts. Un eclipse total que va fer que tornéssim a mirar el cel i no tant a les pantalles que tant ens acompanyen. Un fenomen que pràcticament ningú havia pogut veure fins ahir, tot i que sí que s'havien produït eclipses parcials com els de l'any 1999 o l'any 2005. Però des d'on el van veure els veïns i veïnes de Sant Feliu i Rodalies l'eclipse? Si bé és cert que des del Vallès i el Moianès no teníem el 100%, aquell halo de diamants que se li diu, es van desplaçar per gaudir-lo al màxim o van decidir quedar-se i buscar l'indret perfecte per veure? Hi ha qui s'ha desplaçat fins al sud del territori per gaudir-lo al 100%. En Jordi i la Maite ens expliquen com ho van viure des de Penyíscola.
3: Hem vist l'eclipsi des de Penyíscola, justament des del punt de trobada on l'Ajuntament deia que era el millor punt. I casualment és casa nostra. Ho vam veure increïblement bé. Ho vam viure, primer, amb tota la gent dels balcons del costat, tothom emocionat, nosaltres com nerviosos. Entràvem i sortíem a mesura que anàvem veient amb les ulleretes com es anava tapant poquet a poquet el sol. En el moment que es va quedar fosc va ser quan es va fer un silenci total i absolut. No se sentia res. Quan va començar a tornar a despuntar una miqueta el sol, eren aplaudiments, crits de com la gent, com si estiguessin en una celebració. Nosaltres, doncs, Jordi...
4: Va ser una forma de veure una cosa nova, una cosa que no hem vist, una cosa que la veritat impressiona i també va ser impactant. Vull dir, tota la congregació de la gent que havia allà mirant-ho i aplaudint.

0: després i tot.
1: Doncs creiem que ha sigut una sort haver pogut estar junts. Sempre direm que aquest dia estàvem els cinc junts, que això és molt important, i el que hem vist, fora de mida.
2: I hi ha d'altres que van decidir baixar fins a Cambrils. És el cas de la Núria Canamasses.
3: I davant nostre, quan sí, ens vam situar mirant cap al sol, mirant cap a la posta, i darrere ens quedava, doncs, per exemple, el Port Aventura, la muntanya del Ferradilan. Era aquesta ubicació. I després, clar, havíem estat mirant vídeos i explicacions i tot això, i teníem els horaris. I a dos quarts de vuit, més o menys, a 35 havien dit que començava, doncs passat i 35 es va començar a veure la mossegada. I després a dos quarts de nou ja, o sigui, jo vaig mirar el rellotge ahir 28 ja hi havia baixat molt la llum i fins que es va tapar. I aleshores quan es va tapar, que havien dit, no, serà negra nit, veureu les estrelles. I no era això, era una llum, clar, una cosa nova. Una llum no era ni de nit ni de dia, era fosc. Però clar, hi havia tot al voltant de la lluna, que sortia el sol, o sigui, que estava com il·luminat. Hi havia com una claror així de lluny, veiem una claror on suposo que encara quedaven fils de sol. I no sé, no era negre ni tira, això, una barreja de claror foscor, molt especial. I això és el que a mi em va impressionar més. Després ja va començar a aparèixer una troca pel sol i res, va tornar a fer de dia, però és que a més veies amb les ulleres que hi havia un fil de sol i la llum que feia encara, que tornava a ser de dia.
2: I hi ha d'altres que van decidir quedar-se a Sant Feliu als voltants, on tot i no veure-la al 100%, hi havia indrets on veure'l valia la pena i, a més, al costat de casa. De fet, qui va decidir quedar-se a Sant Feliu es va desplaçar a llocs elevats, com el popularment conegut com a Camí de les Franges, on s'hi van concentrar moltíssimes persones. Tornant a Sant Feliu, però, Montse Vila, del programa Tal com Raja, d'aquesta casa, tot i no voler veure l'eclipsi, es va acabar desplaçant fins a Caldes de Montbui, concretament fins a Torrenagrell.
4: Doncs jo no volia anar a veure l'eclipsi perquè pensava que, bueno, que no n'hi havia per tant ni tanta expectació. Pensava que no calia, que no. La meva parella és fotògraf professional, aleshores, clar, ell, bueno, ho esperava amb candeletes. El desplegament va ser drons, càmeres, una passada. I uns dies abans va fer com un estudi d'on es veuria millor Sant Feliu, Caldes, i va decidir que a Caldes, a Torrenagrell, hi havia una perspectiva bona, no hi hauria cap muntanya davant. Bé, en definitiva, vam anar allà, hi havia força gent, ja et dic, amb tot el muntatge, taules, cadires, drons, càmeres, i la veritat és que va ser espectacular. Potser com que tenia tan poques expectatives i tan poques ganes, ho vaig viure d'una manera fantàstica, em va encantar, contenta d'haver-hi anat, i les fotos que ha fet la meva parella, bueno, espectaculars.
2: I també a Sant Feliu alguns veïns explicaven que des del carrer Creus, en el transcurs de l'eclipse, es van encendre els llums del carrer i que després es van tornar a apagar. Una altra experiència també similar és la del carrer Sant Joan, també Sant Feliu. Allà no s'hi veia el sol, però es va poder saber el punt àlgid de l'eclipse a Sant Feliu perquè la llum sobre la Roca Gran de Villar també va canviar. Però tornem als testimonis, perquè hi ha qui encara va decidir marxar més lluny per gaudir-lo. I a llocs com a Terol hi havia unes jornades programades pels dies 11 i 12, perdoneu, per l'eclipsi, amb diverses activitats i, per suposat, veure l'eclipsi. L'Imma Ibar hi va ser-hi i així explica la seva experiència.
5: Jo vaig anar a Galàctica, a Teruel, a prop de l'Observatori del Javalambre, que feien dos dies de jornades, diguem-ho així, científiques, on feien observació guiada de les Perseides. També hi havia astronautes, divulgadors científics, gent de l'Agència Europea de l'Espai, perquè combinaven la seva estància a l'Observatori Internacional de Javalambre amb el Centre de Difusió de Galàctica, que està més avall. I jo estava al Centre de Difusió de Galàctica i l'eclipsi espectacular. Vull dir, vaig estar allà, vull dir, notes com la temperatura cau, com es va fent fosc, com arribes a la totalitat. Vull dir, és molt diferent, les sensacions són espectaculars. O sigui, és un punt, no sé, curiós, diferent, sorprenent. Veus els ocells, com en el nostre cas van marxar tota una banda d'ocells mentre s'anava tapant el sol. Vull dir, no sé, és molt diferent i molt sorprenent de viure. Realment és molt, molt xulo.
2: També hi ha qui no se'n va anar fins a Terol, però que va decidir anar expressament fins a Burgos per veure l'eclipsi. Escoltem a la Mercè Carné.
0: Hem vist l'eclipsi a un poble que es diu el Castillo de Aza. Hem vingut aquí perquè estava una zona que semblava com que es veuria molt i molt bé. Hem tingut la sort de poder veure totes les parts de l'eclipsi i fins i tot les perles de Bailey i la corona solar. Estàvem ben a prop dels experts de la NASA que també han vingut a fer observacions i a recollir dades científiques. Ha estat una sort compartir aquesta experiència, que és natura pura i emoció total, amb l'Associació Astronòmica de Sabadell, una colla d'experts que ens han guiat per poder fer una observació doncs, molt bonica i molt sentida.
2: I és que més enllà d'on es va veure amb més o menys intensitat, l'eclipsi va deixar imatges i moments que quedaran gravats a la memòria de tothom. Tot i això, al Moianès, un gran núvol va esgarrar la festa i va tapar l'eclipsi a la major part de la comarca. Calders i Sant Quirze Safaja van ser els pobles que van poder veure i viure bé l'eclipsi. Ens ho explica en Jordi Givert.
6: Un dels moments més esperats dels últims temps va ser viscut amb resignació a bona part del Moianès, a pobles com Santa Maria d'Oló, Moià i Castellterçol. Un gran núvol, l'únic que hi havia al cel ahir a la tarda, va posar-se a la trajectòria del sol i va impedir gaudir del fenomen astronòmic. Un dels punts de la comarca on més s'havien preparat era el celler Sant Miquel d'Oló, entre Santa Maria d'Oló i l'Estany. És una de les zones més altes de la comarca i allà s'havia organitzat una festa que maridava l'eclipsi amb els vins de la denominació d'origen Pla de Bages, els vins del mateix celler. Finalment, el vi va ser el protagonista juntament amb un núvol no desitjat. Tot i així, el moment en què l'eclipsi va arribar a tapar el 99% del sol va deixar la comarca entre ombres causant una sensació espectacular, sobretot als pobles afortunats que van poder viure sense aquest impediment del núvol a l'eclipsi, com van ser Calders i Sant Quirze Safaja, que van poder esquivar el núvol i viure l'eclipsi amb normalitat.
2: Ara caldrà esperar uns anys més per tornar a viure un eclipsi solar total des de Catalunya, concretament fins al 17 de novembre de l'any 2180. Tot i això, per a aquells impacients que en vulguin veure i viure un altre, no caldrà esperar tants anys. Això sí, des de casa nostra no serà visible. Haureu d'anar a l'extrem sud de la península o al nord d'Àfrica, on el 2 d'agost del 2027 tindrà lloc un altre eclipsi total. També el 26 de gener del 2028 hi haurà el que els experts anomenen un eclipsi anular, que es podrà veure des de gran part de la península. I avui a l'espai de l'entrevista anem fins a Granera per parlar amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez García a la guitarra i la Sunita Mamtani al violoncel. Des del pròxim 16 d'agost i fins al 25 del mateix mes faran una petita gira de concerts pel nostre territori, apropant la música clàssica, contemporània i alguns temes propis. En parlem amb ells per conèixer una mica més aquest projecte, la música que han preparat i els diversos espais on actuaran aquests dies. Bona tarda, avui estic a Granera amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez Gracia, i que és, ell és guitarra, i la Sunita Mantani, que és el violoncel. ¿Lo he pronunciado bien?
7: No, Mamtani.
2: Mamtani. Mamtani. Ella és alemana i ell és d'aquí, de Granera. Bona tarda, com esteu?
8: Bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Primer de tot, a veure, abans de començar, d'on surt aquest grup, bueno, aquest duet? Perquè tu eres d'Alemanya i tu de Granera.
8: Doncs ens vam conèixer en un curs que podria definir-se que és d'una escola de la ment, on expliquen coses de neurociència una miqueta i també de física quàntica, i allà ens vam conèixer. I allà, bueno, ens vam donar compte que érem músics i això, i diu, bueno, si passes por Barcelona un dia, pues ven y probamos y toquem. I d'esto hace ya 3 años?
7: Casi 4.
8: Casi 4 años.
2: Sí. Claro, porque
9: ahora me contaban, ¿no?, que lleváis 3 años, casi 4, un disco. ¿Y cómo ha sido para ti? Porque claro, yo entiendo que tú vienes desde Alemania. ¿Cómo está siendo esta experiencia de venir, de tener este dueto aquí y poder hacer estos pequeños conciertos?
10: Sí, claro, para mí es muchos viajes, primero. Más como es un proyecto, me veo muy que me puedo realizar artísticamente mucho. Me da mucha motivación para hacer estos viajes y todo. Más de vez en cuando también el Alejandro viene a Múnich y trabajamos ahí también. Y bueno, para mí es me da mucha motivación este proyecto, sí.
8: Crec que això demostra que quan es vol fer alguna cosa, no? O sigui, que el querer és poder. Perquè, clar, amb la barrera de la distància, havent de comprar bitllets, d'avió, clar, treballem amb intensius. Els temps que estem junts és quan aprofitem per fer les màximes gravacions, els màxims concerts, i això té una limitació també a l'hora de fer concerts. Els han de ser en èpoques
9: molt concretes
8: i tot. I amb tots aquests impediments i obstacles, fer el que hem fet, per nosaltres és una demostració de que querer és poder, això.
9: Sí que és veritat que querer és poder, perquè al final pues, lo estàs gestionant. O sea, ya habéis ido los dos a tocar a Múnich, entiendo, habéis tocado por ahí, y ahora es el turno de Cataluña. Antes de seguir con la gira, que ahora os la explicaremos un poco, pero antes de todo, claro, me leí la música y he escuchado algunas cosas, y tocáis mucho música clásica y composiciones propias. ¿Cómo es que surge esta necesidad de tocar específicamente? A mí me llama la atención el hecho de que sean clásicas también.
8: Començo jo una miqueta. Som músics de formació clàssica, els dos. És el que més sabem fer, el que més experiència tenim, tocar música clàssica. Ens agrada la música clàssica, naturalment. I també titulem aquest concert Música clàssica i del món. I quan diem del món és que toquem altres estils, una mica brasiler, una miqueta música espanyola, una miqueta flamenc, una miqueta celta, música celta, temes que ens agraden, no? I després també tenim un interès de fer, a part d'arranjaments, composicions pròpies, sí.
9: I com és fusionar, o sea, que toquen juntos una guitarra i un cello? Perquè a priori són dos instruments que sí que són de cuerda, però que en el clàssic la gent pot que no esté acostumbrada a veure-los, per exemple.
10: No, más yo existen muchas obras también originales para el cello y guitarra, existen en la música clásica, existen, más claro, este formato que nos hacemos, no hacer tocar una rumba, una música celta, como tú has dicho, ¿no? Eso no, más existen de compositores del pasado,
8: sí,
10: ¿no?
8: No,
10: de,
8: pero, no sé, digo, de cuál época. Estos estilos, ¿no?
10: Sí, no, de esos estilos no.
9: Claro, y ahora vamos a por las localizaciones. Perquè per a qui no ho sàpiga, comencen aquest diumenge a Sant Quirze Safaja. El dia 16 a l'hora jo no la tinc tan clara, això ho sabreu millor vosaltres.
8: 18 hores, les 6 de
9: la tarda. A les 6 de la tarda. Passaran també el dia 18 per l'Estany, el 22 d'agost a Caldes i el 25 acaben a Sant Feliu de Codines. Per què aquestes localitzacions?
8: Bé, tot són esglésies on toquem. Ens és molt fàcil treballar amb els mossens. Els hi demanem
9: i ja està.
8: I diuen que sí. I sí, són collonuts, o sigui, estem molt, molt, molt, molt agraïts dels mossens. I ens és molt fàcil. També ho he intentat per ajuntament, no?, a vegades, i sempre han hagut molts entrebancs i m'ha estat dificultós a mi. I en canvi, amb els mossens, a la primera ens hem entès. I per aquí a prop, doncs, perquè és la zona on estic jo.
9: I fareu taquilla inversa.
8: Sí.
9: No?
8: Sí.
9: Taquilla inversa, a la voluntat. Aleshores, ja anem acabant. La gent que venga a veros, en cualquiera de estas fechas, en cualquiera de estos lugares, ¿qué queréis que se lleve de vuestros conciertos, de vuestra música? Empiezo contigo, Sunita.
10: Sí, claro que con la música queremos transmitir algo, ¿no? Y queremos que tienen un momento maravilloso, un viaje, no sé, para dónde, dentro, fuera, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia introspectiva, estas cosas, sí, quiero.
8: Ya ho ha dit la Sunita, sí, és una experiència, no? I el que volem més de tot això és tocar a la gent. Jo m'imagino anant a un concert, no? I el que vull jo, com a públic, és sortir, inspirat, no? Crec que la paraula seria inspiració. Inspirat i entusiasmat, no? Per fer el que sigui, no? O amb la música també es pot transmetre conceptes... Aviam si m'explico bé. Per exemple, puc anar a un concert a una música, jo que sé, molt èpica i molt, molt encoratjadora i sortir emocionalment disposat a fer algo extraordinari, encara que jo no sigui músic, no? M'explico? Transmetre aquesta força, no? Tocar la gent, inspirar-les, entusiasmar-les, és el que a mi seria el dia.
2: Doncs amb aquestes reflexions acabem l'entrevista.
9: Ha sigut molt interessant, molt especial, l'entorn és idíl·lic, és preciós ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Així que espero, desitjo que els concerts tots i cada un d'ells vagin d'allò més bé, que la gent s'endugui inspiració, però també emocions, i que es remogui per dins o per fora o per on sigui. I vosaltres dos, a gaudir-los molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
8: Gràcies a ti. Moltes gràcies.
2: Després de la Festa de la Cabra d'Or, els Catarres i la cultura popular protagonitzen el cap de setmana fort de la Festa Major de Mollà, ens ho explica en Jordi Givert.
6: Mollà afronta a partir de demà divendres 14 d'agost els dies centrals de la seva festa major amb un cap de setmana de música, tradició i activitats populars. Divendres l'activitat arrencarà de bon matí amb el tobogan aquàtic Esplaja a l'Avinguda de l'Arbre Fruiter i el paintball al Molí Nou. Al migdia es farà la rebuda al campaner d'honor i al vicari general Josep Maria Riba, seguida de la traca i el repic de campanes. A la tarda s'ha programat el torneig de botifarra, un partit de vòlei i la cercavila de gegants i capgrossos a partir de les 7. La nit al Parc Municipal portarà el monòleg a Menopausa i a 10:15 de la nit el concert de versions dels anys 80 i 90 i una sessió de DJs que allargarà la festa fins ben entrada la matinada. Dissabte, dia 15, dia de festa major, l'agenda s'obrirà a les 10 amb la trobada de plaques de cava i la jornada de portes obertes a la Casa Rafel Casanova. Després de l'ofici solemne, a les 12 del migdia, la festa continuarà amb el vermut popular i a la tarda hi haurà el partit del Club Esportiu Mollà contra el juvenil del Centre d'Esport Sabadell a les 7 i el concert de ball de gala amb l'orquestra Rosaleda es farà a les faixes. El plat fort nocturn arribarà al Parc Municipal a les 11 de la nit amb el concert de Catarres i els DJs. Aquest concert se suspendrà en cas que hi hagi pluja. Finalment, diumenge 16 d'agost, la jornada arrencarà amb animació infantil a les 11 del matí, a la tercera edició del concurs de rossos a la zona del llac, i a la tarda, a partir de 6:45, tindrà lloc un bingo musical abans que la plaça Major aculli a les 7 de la tarda la quinzena mostra de cultura popular i danses tradicionals que aniran acompanyades amb la música de la Cobla Sabadell, seguida d'una audició de sardanes. El concert de Fem Versions a les 11 i els DJs Nanjo i Rotxo posaran un final a la nit de Festa Major. Dilluns serà el torn de la Festa de l'Arbre Fruiter, una de les més emblemàtiques de la Festa Major de Mollà, i que us explicarem aquí, a l'Eix 59.
11: L'agenda.
2: I seguim amb l'agenda, però ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Caldes de Montbui perquè arriba l'últim esdeveniment de la segona edició del Sonateca i serà dissabte, dia 15 a les 9, a la vermuteria del Buga, amb el grup Acústico, un duet que us farà ballar i cantar amb les millors versions de tots els temps. I diumenge torna la Fira d'Antiquaris i Brocanters, que se celebrarà a l'Avinguda Pi Maragall, entre els carrers Geògrafs Aparici i Santo Domingo, de 10 a 2. I anem ara cap al Moianès. Com us hem avançat, a Moià continua la Festa Major amb el cap de setmana fort. I dilluns ja us portarem tota la informació de la Festa de l'Arbre Fruiter. però si us ve més de gust una altra festa major, podeu anar a Castellcí, perquè des d'avui i fins diumenge és la seva festa major, amb activitats ben diverses. I ara ja sí, anem cap a Granera, perquè continua el 12è festival a Granera i dissabte 15 a les 6 a l'ermita de Santa Cecília teniu un concert d'Inés Isel Bursnitska, titulat Els colors del violí. I per tancar aquesta agenda anem directes a Sant Quirze Safaja, perquè com us hem avançat a l'entrevista amb Passion Azul, aquest duet inicia la seva gira de concerts pel territori aquest mateix diumenge, dia 16, a les 6 a l'església de Sant Quirze.
11: El temps.
2: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i com sempre ho fem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
12: Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a la informació meteorològica. Novament una setmana força càlida, les temperatures una mica més altes del que tocaria, tot i estar en aquesta època de màxima calor, de l'època més càlida de l'any, les temperatures ho són molt, fins i tot, com deia, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Màximes a casa nostra, cap a 35 graus, i tot això acompanyat d'unes tardes en què la inestabilitat es va fent present, cada vegada les nuvolades són més importants i són més destacables, fins i tot amb alguna gota, alguna precipitació molt a prop nostra. I aquesta tendència serà la que tindrem els pròxims dies. Demà divendres encara molta calor, moltes temperatures per sobre del que tocaria, acostant-se als 35 graus de màxima, i les nits al voltant dels 20, encara temperatures de ple estiu, de canícula. I demà a tarda, de moment, les nuvolades creixeran de manera important i no es descarten quatre gotes. El cap de setmana, una mica canvi de situació. Aquesta bombolla càlida es desinfla una mica i per fi podem parlar d'una baixada de temperatures i d'unes temperatures gairebé normals per l'època de l'any. El dissabte, màximes de 31-32 graus, ja molt més normals per l'època de l'any, i les mínimes de tensió baixant dels 20 de forma clara, es pot dormir força bé, i dissabte a la tarda gairebé segur que pot haver algunes pluges. Seran pluges de moment no molt importants, però sí que per fi aquesta tendència d'altes temperatures es tallarà i canviarà una mica el panorama meteorològic. El diumenge temperatures encara poden baixar una mica més, dels 30-29 graus, comparat amb aquests dies, poden baixar més 6-7 graus, per tant, bones notícies per fer una mica de respir en el mig d'aquest estiu tan i tan càlid. I el diumenge, a la tarda, al moment, a partir de migdia, creixen les nuvolades, i a la tarda les precipitacions i la probabilitat de precipitacions serà encara més important i poden ser més destacables. Hi ha poder més de 5 o 10 litres fins i tot aquest diumenge a la tarda. Per fi aquest canvi de tendència, per fi aquesta normalització de temperatures i per fi aquesta possibilitat més important de xàfecs de tarda. Us deixem, que tingueu un gran inici de cap de setmana i aviam si els pronòstics es poden complir i per fer aquest canvi de temps i per fer ja aquesta normalització de temperatures i arriben les precipitacions. Molt cap de setmana, adeu!
2: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, que anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. L'aparell ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV 7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també han detingut un home a Castellbell i el Vilar, al Bages, per delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre els mesos de gener i juliol

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, al Solsonès, al Bages, a la Segarra i a l'Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llarga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa de l'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts, entre d'altres. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a les regions metropolitanes i a Lleida. Paral·lelament, el telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre un total de 157 comunicacions.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activa en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustia, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llarga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa d'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts entre d'altres. També han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a la regió metropolitana i també a Lleida. I en cultura, la colla jove Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 sense folre a la Diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès.

no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Bona nit, comença el Fase Alternativa. Yep. Molt bona nit, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa, el magazín musical més versàtil de la sintonia d'Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. Jo sóc en Jordi Massegui, des de fa 17 temporades. Dirigeixo aquest programa que intenta apropar la música més urbana i underground del panorama musical, tot fent-vos passar una soneta musical ben diferent. Tema divendres 18 d'octubre del 2024, són les 10 i 2 minutets. Sigueu benvinguts al meu món, un petit viatge on visitarem el subsol de la música. Un viatge d'una horeta de duració on explorarem el cantó més underground del panorama musical. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa. Què tal? Com estem? Ja tornem a estar aquí de nou, una nova quinzena a les portes d'un nou cap de setmana, un dels 4.000 cap de setmanes que vivim els sers humans de mitjana i que, com a mi m'agrada anomenar, són les petites vacances setmanals que fan que la pròpia setmana i els mesos siguin més assequibles. A l'hora de fer-nos recarregar la bateria que també ens fa, doncs, això, permetre'ns descansar i desconnectar de totes les obligacions que tenim diàries. Ens retrobem amb una nova cita amb les zones arcianes, una nova cita quincenal amb la música i la cultura, sobretot underground, com el rap i el hip-hop. I com que la vida són dos dies, que ens agafi en cap de setmana, com el que comença tot just ara. Doncs va, aquí teniu un petit tastet per anar fent boca del menú que us he preparat per aquesta tercera edició de la temporada 17 del Fase Alternativa.

Doncs així arrenca la tercera portada de la nova temporada del Fase Alternativa. Ho fa amb Rap Xilè com a protagonista. Acabem d'escoltar Flor de Mango, una col·laboració entre xilens, Poce Latina i Flor de Rap, un tema amb una base amb tins llatins, mambo, salsa i la contundència de la rapera Flor de Rap. I seguim amb una altra col·laboració, ara en anglès, un tema que recorda els inicis. El moment en què s'estava fraguant la creació del que avui coneixem, avui dia coneixem com a rap, en la part musical del moviment que engloba les disciplines d'MC, DJ, breakdance i graffiti, és a dir, el hip-hop. Com allà, cap allà als anys 80, en els carrers i dels suburbis de Nova York, molt ha plogut des d'aleshores, però l'essència del moviment encara perdura i es nota en temes com el següent. Joy Balance, Brave featuring Asiasa Aeròtica, el tema s'anomena The Baddest Remix. Hell no!

0: JVB, meta booty go!
1: I continuem en col·laboracions. En aquest inici de programa d'avui tornem al castellà i passem d'una cançó amb un eixit i un estil superclàssic a tot el contrari, el que és l'evolució natural de l'estil en l'actualitat. El rap de, doncs sí, són així, i el rap d'ara són així, i bé, reivindicant el fase, com sempre, la música, doncs avui escoltarem una artista que s'estrena en el fase, de fet, ella és Plazoleta, la vida al carrer en els dies de joventut, i que són un munt d'artistes que s'encarreguen d'explicar-nos la seva història. La música de Plazoleta la canten i les seves històries les són contades per Sóquez, Follone, CT Terrible, Faena, Kale Kalá, Anashi Crash, Spook, Sponka, Molly, Kano, Oasis, Hyde Tyson. Són tots aquests els artífides d'aquesta cançó que porta per nom aquest tema tan... Bueno, aquest títol tan abocador. Música de Plazoleta.
2: Dolor y mazmorra de familia, perro. Los auténticos playoffs. Cuidadito por los niños.

I seguim, toca ara una cançó on em costa definir el seu estil, però com ja sabeu, de tant en tant en el Fase m'agrada punxar temes bizarros, per tal de nodrir també en quant a cultura musical underground i no només de rap convencional, viu l'underground, ni el Fase, evidentment. Per tant, avui va un tema de cadència, un no us deixarà indiferent. El nom és Running, de l'artista Fat Dog, una de les sensacions d'aquest estiu que no fa gaire acabem de passar i que ve acompanyat d'un videoclip que no té desperdici. Jo us recomano que el busqueu. Correm.

Bé, i tornem a saltar a l'oceà Atlàntic, tornem a l'estil més convencional del rap. Avui tenim un programa molt alternatiu, eh? Anem fent salts d'un idioma a un altre, d'un país a un altre, i doncs això mateix, tornem a visitar doncs això, el rap més convencional d'aquí, d'Espanya. Visitem l'Olimp del rap nacional i del rap sevillà, més concretament. Escoltem el darrer tema que han parit els mites del rap, Ratu, Juan Inaka i Jesuli. Això és rap d'alta escuela. Molta història al darrere d'aquest trio que va revolucionar el panorama musical en els inicis dels 2000 i 24 anys després segueixen en plena forma. Això mai passa de moda.

0: the bitch on and baby Tron, and that's why they be on the shit they be on. Cause Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartier's, all I'm seeing is dope. My city Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope.
1: I arribem a l'equador del programa d'aquesta quinzena, on estem alternant temes en castellà i temes en anglès. Temes actuals, històrics... bé, podríem dir que estem fent un fase, com he dit, molt alternatiu, eh? Va, doncs tornem ara a escoltar una altra novetat. En aquesta ocasió descobrim un nou treball de Natos i Waor, Mal de Amores, un disc que no ha estat del tot molt ben rebut per la crítica, però bé, els fans del grup, com no, doncs el recolzen. L'EP compta amb 8 talls i no arriba ni tan sols a la mitja hora de durada, una cosa que sembla ser la dinàmica que estem seguint últimament dins de la societat de la immediatesa. Doncs personalment he llegit moltes crítiques de Twitter sobre el so del mateix. Una cosa que els mateixos rapers han sortit a defensar i és que, lluny de repetir la fórmula dels seus discos més exitosos, com són Cicatrices i Martes y 13, el duo evoluciona cap a un so més electrònic. Una cosa semblant al que Kaze va fer en el seu últim àlbum. I bé, és cert que el so més raper personalment és el que a mi més m'agrada del grup, però aquest nou drum tampoc doncs els hi va malament, eh? Doncs aquí teniu una mostra perquè vosaltres mateixos opineu. Això és Volver a Nacer.
2: No sé por qué siento que todo está al revés. No sé por qué. A mí que perder siempre me ha sentado tan bien.
3: Qué cosas,
2: Dicen por ahí que quien me ha visto y quien me ve. Lo hago todo mal, me arrepiento y lo vuelvo a hacer. Y solo quiero.

fa molt temps que no escoltem el senyor Birril en el fase i sempre és una bona opció. Els de Cypress Hill, amb un segell molt inconfonible, recuperem un tema de fa 20 anys, però que no sé què tenen aquests americans que van fer, doncs això, un tema de van fer fa 20 anys i sona com si s'hagués fet gravat fa 2 dies, pràcticament. Escoltem American Psycho en col·laboració amb els D12, la banda de Detroit a la qual també pertanyia el propi Eminem en els seus inicis.

I continuem amb una altra novetat de rap nacional per encarar la recta final d'aquest tercer programa de la nova temporada del Fase. El nou treball dels rapers Ayak i Proc, un duet de rapers que són bessons de Granada i que aporten al panorama nacional un estil força peculiar, que destaca per les seves lletres, com no, de contingut social, però també moltes referències a personatges i fets històrics. Aquest mes d'octubre publiquen un nou disc, i aquest és un avançament, Selma i Patti.

0: Son gemelo, fuma mucho como Selma y Paz.
1: Doncs bé, i després de pujar molts als BPMs, doncs què us sembla si acabem el programa d'una manera més relaxada i pausada amb una miqueta d'R&B, un estil que entra molt bé un divendres com avui, amb una copeta de vi, i que ens fa oblidar per uns instants el soroll als que estem exposats durant el dia. Doncs això, una copeta de vi, submergir-vos en la música i les veus angelicals de Mooney Long i Glo Lila amb aquest Leave Me Baby Tonight.

0: les nits de divendres i Cat Party.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Però l'alarma s'ha...

up the pace, tell him keep up the pace.

pels meus, perdó. En ples dels gens, perdó. En tanta gent al meu voltant i em sento sol, solet. Que ningú em ve a veure quan fa fred. Es pot saber, però què fots? No beguis del meu got, bro. Tu ja ho sabies, oh.